net wans ma bel wel fou gimwa ide apoko dat na fons mi fou souci poudar an a Billy Jones masala problem masala problema no wo bigen notere e fou.